0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El govern expressa el seu suport a Ceuta, vota a favor de la transferència de 25 milions d'euros per atendre els menors que van arribar a l'entrada massiva del passat 30 de juliol, però rebutja haver-los d'acollir. És una de les notícies del dia en aquest divendres 28 d'agost. Amb Júlia Blasco, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Xavi Ara. Hem de parlar de successos.
2: Una dona mort i altres 5, entre elles una nadó, ha resultat ferides en un accident entre dos cotxes a la carretera general de Menorca a Llora Baixa.
1: Calvià construirà 300 habitatges de protecció oficial.
2: A quatre solars municipals de Peguera i Magaluf, per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar una residència mínima al municipi de 10 anys.
1: I també titular d'esports.
2: Exhibició de força d'Enric Mas en la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà va coronar el port del cim del Bartolo a Castelló per davant del líder Tadej Pogacar, de després d'un atac de l'Eslova en una pujada molt exigent.
1: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
3: Bon dia. Avui s'espera cel ennuvolat a Balears, amb precipitacions en general febles, acompanyades de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag, i ocasionalment de tempesta, especialment cap a les Pitius. És pel que fa a les temperatures. Avui en descens s'esperen màximes de 32 graus a Palma i Mahó, 30 a Eivissa i Formentera. Pel que fa al vent, avui tendint a bufar moderat del sud-oest, girant al matí a oest i nord-oest, tendint a la tarda a fluix variable. Atenció a les aigües de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'entre un metre i un metre i mig. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 26 graus a Eivissa i Mahó, 27 a Palma i Formentera, i volem saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. En estos momentos el tráfico en general en las principales vías es fluido. Solo destacar un poco de circulación lenta en la zona de Son Espace en sentido hacia Valdemosa. Es todo por el momento. Buenos días.
1: El govern insisteix que no acollirà menors migrants no acompanyats de Ceuta perquè ja no pot atendre'ns més, diu, tot i que va votar a favor ahir de la transferència de 25 milions d'euros per atendre els infants i adolescents que varen arribar a la ciutat autònoma en l'entrada massiva del passat 30 de juliol.
2: A la conferència sectorial d'infància celebrada ahir va demanar que s'escolti a la ciutat autònoma, que des de fa un mes reclama el retorn de totes les persones que varen creuar la frontera i també dels menors. De fet, les Balears han incidit en això dient que no demanen un retorn massiu, però que s'ha d'estudiar cas per cas, com ja demanen precisament les Balears.
5: Se proceda, si es posible, que en muchos casos sí que es posible, porque además el gobierno de Marruecos así lo ha trasladado, a la reagrupación familiar, al retorno de todos estos menores, porque seguimos diciendo que evidentemente cuando hay una familia protectora, donde mejor están los niños y las niñas, evidentemente es con sus familias.
2: Una reagrupació que no s'està fent. De fet, la consellera ha recalcat en el fet que ni tan sols se sap el nombre de menors reals que hi ha a Ceuta. Per això no s'ha tractat el tema del repartiment, tot i ells insistir que a les Balears tots els recursos están más que saturados y que, por tanto, no en pueden acollir.
5: Vamos a saber y que nos digan cuál es la realidad de Ceuta, qué es lo que está ocurriendo, cuántas personas hay, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes hay hoy en día que se estén identificados y, evidentemente, después pues, poder abordar otros puntos.
1: Parlem ara de successos perquè una dona ha mort i altres 5 persones, entre elles una nadó, han resultat ferides en un accident entre dos cotxes a la carretera general de Menorca. Enric Mas, bon dia.
6: Bon dia. Els fets van tenir lloc a les 4 i mitja del capvespre d'ahir, al quilòmetre 7 entre Laió i Mahó, segons ha informat el SAMU 061. El vehicle amb els 5 ferits va volcar, tots van patir politraumatismes i van ser traslladats a l'hospital.
1: A més, la policia local de Palma ha detingut un venedor ambulant a primera línia de la platja de Palma després que altres 40 ho haguessin intentat impedir.
6: Segons informa l'Ajuntament, el dispositiu contra la venda ambulant il·legal es va desenvolupar de vers les 4 de l'hora baixa i davant la gran quantitat de persones que defensaven el comerciant, la policia va necessitar reforços. Els fets no van provocar ferits, tot i que es van registrar danys materials als vehicles policials.
1: Més qüestions. La policia ha identificat i assenyalat 7 persones pels aldarulls que es varen produir el 26 de juliol després de la protesta contra la massificació turística a Palma. Els agents de la Policia Nacional els han identificat com a presumptes responsables dels delictes de desordres públics i danys. Segons el relat de les unitats que hi van intervenir, aquestes persones varen llançar pedres, llaunes i pals als agents. Neus Gil, bon dia.
7: Bon dia. La investigació interna oberta per determinar si hi va haver una possible mala praxi policial durant les càrregues s'ha traslladat a la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Comunitat Valenciana, d'on venien les unitats desplegades d'aquell dia. L'objectiu és determinar si algun agent es va excedir en la seva actuació. Segons els serveis sanitaris, al Manco 8 persones varen resultar ferides lleus durant les càrregues.
1: I tot plegat es coneix, Neus, el mateix dia que la Policia Nacional feia balanç també de l'anomenada Operació Estiu.
7: El cap del grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia de Balears, Javier Martín de la Torre, ha explicat que l'activitat delictiva a Palma ha baixat aproximadament un 10% respecte de l'estiu passat, especialment els furts i els robatoris amb violència.
8: Está siendo prácticamente un verano histórico con una bajada a raíz de todas estas medidas comentadas. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja. El que nos está preocupando y sobre todo ocupando con mucho esfuerzo, sobre todo por la noche, que es cuando más sucede, son los robos en interior de vehículos.
7: L'operació Estiu, que va començar mitjà en maig i acabarà el 30 de setembre, ja ha permès detenir 450 persones a Palma. El dispositiu, recordem, compta amb la col·laboració de les policies que venen d'altres països. Avui s'han acomiadat tres agents procedents d'Alemanya, Països Baixos i Romania.
1: I l'advocat de les activistes detengudes per fer unes pintades a immobiliàries de Santa Maria considera que es varen vulnerar els seus drets fonamentals. Recordem que varen sol·licitar declarar voluntàriament dia de 7 de juliol, dos dies després de les detencions, una vegada que es varen assessorar legalment. El seu advocat, Josep de Luis, diu que estan pendents que el jutjat proveixi la petició de declaració.
2: Entenen les detencions com a desproporcionades i que es basen en un material que podria vulnerar drets fonamentals. A més, destaca que no varen rebre una assistència legal adequada, ja que varen ser ateses per telèfon per un advocat d'ofici durant poc temps. Josep de Luis diu que, segons les activistes, la policia els va fer preguntes perquè quedés constància de les seves respostes i assenyala que això després es presenta com a manifestacions espontànies, que no ho són, ja que s'han fet sota pressió.
9: Elles són detingudes. En el moment que són detingudes, agents de la policia comencen a parlar amb elles. És el que la policia moltes vegades diu manifestacions espontànies, però clar, no són exactament manifestacions espontànies. Una persona està detinguda, la pressió i les circumstàncies psicològiques que això representa.
2: L'advocat subratlla que, encara que no es poden fer afirmacions contundents, pareix raonable pensar que aquesta actuació tenia motivacions concretes de supressió d'aquest tipus d'accions de protesta.
1: I més coses a les 7:52 minuts. Calvià construirà aproximadament 300 habitatges de protecció oficial.
6: Ho faran 4 solars de titularitat municipal, 2 a Magaluf i altres 2 a Peguera. S'oferiran en règim de lloguer i per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar un mínim de 10 anys de residència. El poble va anunciar ahir Hora Baixa, Valle de Calvià, Juan Antonio Amengual, durant la lectura del pregó de les festes del rei en Jaume.
10: Serán nada menos que 300 nuevos hogares para residentes que hayan vivido por lo menos 10 años en el municipio. Se construirán VPOs en régimen de alquiler en 4 solares de titularidad pública, 2 en Magaluf y 2 en Peguera.
6: L'anunci té lloc en període preelectoral i just després de la recent entrega d'altres 12 habitatges d'HPO al municipi.
1: I més qüestions, la limitació de vehicles a Menorca continua generant debat a pocs dies del ple de l'Illa, que votarà la proposta del Consell. Els socialistes exigeixen una tramitació d'urgència per votar-hi a favor. Més per Menorca qualifica la proposta d'electoralista i oculta el seu sentit del vot.
7: El Partit Socialista critica el Consell per no haver cercat consens abans de dur el text al ple i ahir varen comunicar al PP les esmenes que es presentaran dilluns. Entre elles, la necessitat de tramitar per la via d'urgència la reforma de la llei que permetrà la limitació de vehicles. Josep Pastrana és conseller del PSOE.
11: Tenint en compte el que són els terminis que s'estan duent en els parlaments, si no hi ha voluntat per part de tots els partits polítics de que això es faci, es tramiti per urgència, no arribarem. I el que volem és que s'arribi, que aquesta limitació sigui efectiva de cara a l'estiu que ve.
7: Des de Més per Menorca també defensen limitar l'entrada de cotxes, però consideren la iniciativa del Consell una simple estratègia electoral i en qüestionen l'eficàcia real. Escoltam la portaveu del grup, Noemi García.
12: No s'ha fet res ni el 2024, ni el 2025, ni el 2026. I en aquests moments, per molt que ara m'ho prometin que el 2027 hi haurà limitació de vehicles, precisament han eliminat el factor temps de la modificació que ells proposen de la llei Menorca Reserva de Biosfera.
7: La portaveu no ha volgut revelar que votaran dilluns.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Ara vos contam que 36 nins i nines de diverses parts d'Espanya gaudeixen aquest dia d'un campament a la Victòria, al CUDI, organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer. Tots són familiars de persones amb aquesta malaltia i arriben amb un únic objectiu, passar-ho bé i desconnectar de la situació a casa durant una setmana.
2: Mitjançant danses, dinàmiques i activitats d'aventura, els 36 participants d'aquestes colònies de la Victòria arriben per passar una setmana de diversió i desconnexió. En aquest ambient, els nins i nines poden xerrar sense por a que no els entenguin, ja que tots comparteixen la mateixa situació. Des de l'associació destaquen la importància d'aquest tipus d'experiències. Escoltam a José Reyes, president de l'associació Les Balears.
13: I el que fan és estar aquí durant una setmana amb els nostres equips de voluntariat i els nostres psicòlegs, i el que perseguim és que puguin tenir una setmana de desconnexió respecte de la seva situació habitual, una situació en la que la malaltia està present en el seu dia a dia, i que d'aquesta forma puguin fer companyia amb altres salots que estan en la mateixa situació i poder tenir una experiència positiva de conèixer la illa, de conèixer el nostre entorn.
1: 7:55, per la Mare d'Esports, i començam fent-ho en ciclisme.
6: Sí, exhibició de força d'Enric Mas en la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà va coronar el port del cim del Bartola Castelló per davant del líder Tadej Pogačar després d'un atac de l'eslové en una pujada molt exigent.
14: Teníamos muy presente que arriba había un bonus de 6 segundos y desde el coche me empujaban mucho que pensara en eso. Habíamos reconocido la etapa, la teníamos muy en mente y mira, hemos podido sacar una buena renta. Simplemente le he cogido coronando y simplemente eso.
6: És el primer ciclista des de fa 2 anys en atrapar i guanyar a Pogačar després d'un atac en un port de l'eslové. Enric Mas accedeix al segon lloc de la classificació general de la Vuelta després d'arribar segon a la meta de Castelló, just darrere de Pogačar, qui li va guanyar l'esprint. Avui s'enfronta a la setena etapa que anirà des de la Vall d'Alba fins al port d'Aramon Valdedinares.
1: En futbol, el Mallorca tornava als entrenaments per preparar el partit de diumenge contra el Ceuta, pendents dels fitxatges de les lesions. Luis García, que no ha pogut comptar encara en seguir d'Ardell Abdon Prats, es van quedar fora de la convocatòria del partit que va perdre dilluns el Mallorca contra el Granada, ni tampoc Arnau Puigmal, que va acabar tocat aquell duel.
6: Qui sí s'ha incorporat als entrenaments és el nou fitxatge, Alberto Moreno, que arriba lliure des del Como italià per a disputar la titularitat al lateral esquerre. En el capítol de sortides continuen els dubtes de Mateu Morey i Antonio Sánchez de continuar al club mallorquinista. El lateral compta en l'interès del Girona, que no vol pagar traspàs, i el Cádiz està interessat en el migcampista.
1: I en el Mundial de Piragüisme de Polònia, bones notícies per començar per Àlex Ganeri, que s'ha classificat per a semifinals del KO 500 després d'acabar ahir segon la seva sèrie.
6: Bones notícies també per Àngels Moreno, que va guanyar les seves sèries del C2 500 i del C2 200, formant parella amb Victoria Jarchevska, i passen directament a les finals de cada sèrie. D'altra banda, Marcus Cooper accedeix a la final amb l'equip espanyol del K4 500 després de guanyar la seva sèrie. Les finals de Cooper i el C2 500 d'Àngels Moreno seran avui de vers les 3 de l'hora baixa.
1: I tenim ara 2 minutets per repassar el que diuen les portades de la premsa. Començam amb el diari, que té com a principal tema aquesta tragèdia que contàvem en aquest informatiu, aquest accident mortal a la carretera general de Menorca. Diu: un viatge familiar acaba en tragèdia en la M1. Recordem, una persona morta i altres 5 ferits, entre ells un nadó de 2 anys. Ho il·lustra amb una imatge de l'atenció dels serveis d'emergències en aquestes persones. Diu que el cotxe va xocar contra un protector del tram manobres i va acabar a la cuneta. Diario de Ibiza, Marcos Serra insisteix que no sabia que la festa egípcia tindria un llac amb aigua real. I la imatge de portada és per aquesta concentració en la que diuen estar aquestes persones fartes de la massificació turística. Una concentració a 50 persones en el port d'Eivissa. Anem ara amb Periódico Eivissa. Primeres 10 multes a conductors particulars per entrar a Eivissa sense autorització. I la imatge de primera plana és de caire nacional. Diu: rebenta, esclata, millor dit, l'atenció a Ceuta, perquè alguns veïns comencen a cremar alguns poblats i alguns emigrants ataquen també a militars. I ho acompanya amb una fotografia d'alguns dels aldarulls. Última hora, titula pel fet que Menys Turisme denuncia que no s'investiga els policies de les càrregues del passat 26 de juliol. I la imatge de primera plana és per aquesta actuació d'ahir d'Enric Mas, que comptàvem fa uns instants. Diu: Mas du el límit a Pogačar a la Vuelta a Espanya. I acabam el repàs de premsa en dia. Diario de Mallorca, Galmés estudia revisar la tarifa de Tirme i encarrega una auditoria externa. I la imatge de primera plana és per el primer dia de banda, els primers dies de banda de la Llampuga, diu que torna més barata, amb preus des de, diu, els 12 euros. Així arribam a les 8 del matí, tornem amb més actualitat a les 8:45 minuts a la sintonia Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. El govern recorrerà davant del Suprem el decret que incrementa la capacitat d'acollida de menors no acompanyats a les Balears de 406 a 434. Tot això dins el context de Ceuta, al qual l'executiu central manifesta el seu suport. Antoni Costa.
1: Fem un president que, mentre hauria d'estar al pie del canyón, se n'ha anat de vacances tot el mes d'agost. I veiem com aquesta violació de l'integritat territorial d'Espanya s'ha convertit ja en una crisi de seguretat, en una crisi sanitària.
0: És una de les notícies del dia en aquest divendres 28 d'agost. Amb Paco Laguna, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Amador Bausà. Una trentena de persones es concentra a Son Bordoi
2: per denunciar que una immobiliària els vol fer fora per construir una promoció, volíem dir, d'habitatges en aquesta zona de Palma. Àngela Pons, portaveu de la plataforma d'afectats per les hipoteques.
3: Se li va dir que si tenia que tirar la part del bany i llevar una autocaravana que viva en una família octogenari, i bueno, perquè tenien que soterrar les línies de llum per avall, cosa que ells no tenen autorització de fer si no és a través del jutjat.
0: Calvià construirà pròximament 300 habitatges de protecció oficial.
2: Ho farà en 4 solars de titularitat municipal, 2 a Magaluf i altres 2 a Peguera. S'oferiran en règim de lloguer i per poder accedir-hi s'haurà d'acreditar un mínim de 10 anys de residència al poble.
0: També hem de parlar de successos.
2: 2 dels 5 ferits en l'accident en què ahir va morir una dona a la carretera general de Menorca han estat traslladats avui a l'Hospital de Son Espases.
0: La policia local ha detingut un venedor ambulant a primera línia de platja de Palma.
2: Això després que altres 40 ho haguessin intentat impedir. Els fets ho han provocat, no han provocat ferits, tot i que es van registrar danys materials a vehicles policials. Carolina Domingo, portaveu de la patronal comercial Pimeco, demana més contundència contra la venda ambulant.
4: Jo no penso que sea cuestión de que hagan más, sino de atajar realmente el problema de fondo, de la raíz. Y esto tiene que venir seguramente del gobierno central. Aquí, como te he comentado, no es gente que hacen ellos en su casa un bolso y lo van a sacar a la calle. Es gente que les distribuye mafias.
0: Famílies i treballadores de la xarxa d'educadores de 0 a 3 es tancaran el pròxim 18 de setembre.
2: I faran vaga general dia 6 d'octubre per protestar per la seva situació. Sandra Serra, del sindicat STEI, són declaracions a Ràdio Nacional.
5: Tot i que hi ha unes instruccions de conselleria de que tothom ha de començar dia 10 de setembre, i segons quines escoletes de concertada que dirigeixen patronals, comencen abans, dia 7, dia 8...
0: Hem de parlar també d'esports.
2: El Mallorca prepara el partit contra el Ceuta sense Abdon ni Arnau Puigmal i Sergi Darder ha entrenat avui per primera vegada tota la seva absència contra el Granada. Luis García, tècnic mallorquinista.
6: Hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta.
2: I en ciclisme, Enric Mas puja al segon lloc de la general de la Vuelta.
0: Anem a conèixer la previsió del temps a les portes del cap de setmana. Jordi Urios, Agència Estatal de Meteorologia, bon dia.
7: Bon dia. Avui a les Balears s'espera cel ennuvolat, especialment a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses, amb precipitacions febles acompanyades ocasionalment de tempesta i de fang, ja que la pols en suspensió continua sobre l'arxipèlag. Pel que fa a les temperatures, avui en descens s'esperen màximes de 32 graus a Maó, 31 a Palma, 30 a Eivissa i Formentera. Aquesta tarda, el vent amb tendència a bufar fluix variable. Atenció a les costes de Menorca per rissaga amb oscil·lacions d'1,2 metres. Demà s'espera cel ennuvolat de matinada amb tendència a cel clar durant el dissabte i també temps estable durant tot el cap de setmana. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, amb pocs canvis o en lleuger ascens, s'esperen 32 de màxima a Palma, 31 a Eivissa, 30 a Maó, 29 a Formentera. Durant el cap de setmana, aquests valors sense molt de canvis. Pel que fa a les mínimes, en lleuger descens a la nit, no baixaran dels 24 graus a Formentera, 23 a Maó, 22 a Palma i Eivissa. Demà, vent de component nord, tendint a variable, amb brises a la tarda, continuarà la rissaga amb oscil·lacions d'1,2 metres a les costes de Menorca. És una informació d'EMET.
0: Tota la informació de les IES ampliada a partir de les 2:10 al Ràdio Diari Migdia.

0: de baixa i davant la gran quantitat de persones que defensaven el comerciant, la policia va necessitar reforços. Els fets no han provocat ferits, tot i que es van registrar danys materials a vehicles policials.
1: Aquesta qüestió ha generat controvèrsia. El PSOE responsabilitza l'Ajuntament de Palma de la situació que està vivint aquest enclau, Platja de Palma. El portaveu municipal, Iago Negueruela, culpa el PP de deixar d'agradar-se la zona perquè no vol lluitar, diu, contra el turisme d'excessos. Tot i no vol qüestionar l'actuació de la policia local, Negueruela ha afirmat que la situació en aquesta zona ha empitjorat significativament des que el PP va eliminar el decret contra el turisme d'excessos elaborat pel govern municipal socialista.
2: Aquest val tot per part del PP, per part de Cort, i la relaxació de les normes frente al turisme d'excessos després té conseqüències i després tot el món se pregunta què succeeix. El que hi ha és que no hi ha una actuació respecte a un tipus de turisme que jo crec que és el causant de diversos problemes, no els aspectes puntuals de les conseqüències que puc tenir en segons quin tipus de col·lectius.
1: L'Ajuntament defensa l'aplicació de l'ordenança cívica i qualifica el salt d'Heroïs amb els venedors ambulants com fets puntuals. Salvat la de Palma, Jaime Martínez.
3: Jo crec que l'actuació de la policia local de Palma ahir va ser exemplar i per això jo estic avui per donar-los tot el meu recolzament. També entenc que dins aquesta temporada ha estat una situació també molt puntual.
1: Pel que fa a la patronal del petit i mitjà comerç, Pimeco defensa l'actuació de la policia local de Palma i del consistori, però fa èmfasi en que un canvi real segurament haurà de venir per part del govern central si es vol lluitar de forma real contra la venda ambulant. És Carolina Domingo, presidenta de Pimeco.
4: Nosotros, a ver, lo que está haciendo el ayuntamiento es un gran esfuerzo. Yo no pienso que sea cuestión de que hagan más, sino de atajar realmente el problema de fondo, de la raíz. Y esto tiene que venir seguramente del gobierno central. Aquí, como te he comentado, no es gente que hacen ellos en su casa un bolso y lo van a sacar a la calle. Es gente que les distribuye mafias, auténticas mafias, y yo pienso que hay que ir a la raíz del problema.
1: I avui, 28 d'agost, és festa grossa a Felanitx, Sant Agustí. La festa ha començat molt prest i continuarà fins ben entrada la matinada. La principal novetat d'enguany ha estat que la batlessa no ha passat pel pali. La nostra companya Inés Candell és allà, Aina, compta'ns.
5: Bon dia, Catalina Soler i altres regidors del consistori rompen amb la tradició de la penya El Coso i enguany no han passat pel pali just després de la missa oficial del convent. Sí, ho han fet d'altres polítics amb els impermeables roses que els ha regalat la penya. Ha estat l'únic moment del dia que no ha transcorregut com mana la tradició. La Quica, el pregó, els cavallets han estat epicentre de festa, uns nins que han ballat avui per primera vegada el dia del patró del seu poble.
6: Estic molt contenta perquè quan hem passat per un lloc on donàvem poros, ens han cridat que ballet i jo estic molt contenta.
7: Molt emocionada perquè sempre les hem vist tot des de petits i ara formaré part és molt guapo.
8: Els fa molta il·lusió passar a formar part dels que ballet, sola la dama, i és molt guai perquè veus els nens molt il·lusionats de ballar, no ballen tampoc molt treballats a l'any, és molt divertit.
5: Una festa que continua i ho farà fins ben entrada la matinada.
9: S'ha de baixar bé, primer em vaig llevar tot el turisme del cos, s'ha d'anar a dinar, perquè si no serà llarg s'ha de baixar. Després s'ha de baixar, sortir un pat de marxeta per aquí, per la vila, i després el vespre pujar al parc i a la verbena, perquè sense verbena no anava a Sant Agustí.
8: Ara, bueno, esperarem que ballin els cavallers, anirem a dinar tots juntes, anirem al concert del Coso, i s'hora baixa ja molt de concert per fer de nit, nosaltres toquem en romandre a les 5, a la bellota.
10: De moment molt intens, com cada any. Comença molt prest comença a haver-hi coses, i ara fins que aguantem.
5: Fins que aguanti el cos, ja ho heu sentit, aquí a Felanitx avui és festa grossa.
1: I per la mare d'esports en futbol, Arnau Puigmal, Alberto Moreno i Abdon Prat són baixa assegurada pel partit de diumenge del Mallorca contra el Ceuta. Sergi Darder s'ha incorporat, això sí, avui als entrenaments després d'absentar-se contra el Granada per problemes físics. L'entrenador vermell, Luis García, ha dit que Alberto Moreno fa feina per jugar el més aviat possible, encara que necessita setmanes per ser prest, i també ha insistit que vol que Antonio Sánchez continuï al club. Valorava així Luis García el pròxim rival.
11: No, es que creo que nos confundiríamos muchísimo si pensamos que por solo dos jornadas hablamos de dinámicas o de equipos que están muy mal o que lo que estáis diciendo, ¿no? Creo que hay que tener mucho respeto por los rivales. Además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta,
1: Mallorca-Ceuta diumenge a les 7. I un quart d'hora més

0: tard, de Primera Federació s'estrenarà a Can Mises la U d'Eivissa, que rebrà l'Antequera. Escoltam el tècnic blau cel, Raúl Llona.
1: Queremos ser un equipo valiente, un equipo agresivo, pero ahora están los rivales que nos van a, de alguna forma, nos van a impedir y nos van a dificultar, el que podamos hacer nuestro juego. Entonces, bueno, ahí es donde el plan de partido hace que de alguna forma podamos variar alguna de, nosotros llamamos algún comportamiento, dentro de no perder nuestras señas de identidad, porque creo que si no, pues sería de alguna forma empezar a traicionarnos.
0: Parlem ara de ciclisme. Enric Mas ja és segon a la general de la Vuelta, això després de la seva exhibició de força ahir en la sisena etapa. L'artenec va coronar ahir el port del cim del Bartolo a Castelló per davant el líder Tadej Pogacar després d'un atac de l'eslové en una pujada molt exigent.
2: Teníamos muy presente que arriba había un bonus de 6 segundos y desde el coche me empujaban mucho que pensara en eso. Habíamos reconocido la etapa, la teníamos muy en mente y mira, hemos podido sacar una buena renta. Simplemente le he cogido coronando y simplemente eso.
0: Avui, setena etapa, des de la Vall d'Alba fins al port d'Anamón, Val de Linares. En tenis, Jaume Munà debutarà al US Open contra el francès Terence Atman. El tenista de Santanyí ha tingut sort d'evitar els millors del rànquing. S'enfrontarà al 41 del món a primera ronda del Gran Slam de l'any, d'aquest darrer Gran Slam de l'any, volíem dir. En cas de guanyar, podria veure's les cares a tercera ronda amb Daniil Medvedev. I acabar amb els esports, amb piragüisme, amb el Mundial de Polònia. Avui pendents de Marcus Cooper i Àngels Moreno, que a mitja hora aproximadament disputaran les finals del K4-500 i el C2-500, respectivament. Ahir, Àlex Granés va classificar per a semifinals del K1-500 després de finalitzar segon la seva sèrie. I avui a la cultura parlam de l'exposició de l'obra de l'artista internacional Lola del Fresno a Alaior. La mostra Topografia de la Memòria es pot contemplar al Convent de San Diego fins al mes de setembre, Clara Ceballos.
3: Els infants i les cases que protagonitzen la mostra no funcionen només com a representacions. L'obra proposa un espai per investigar conceptes com l'origen, la desigualtat, la pertinença i la memòria. Escoltem l'artista Lola del Fresno.
4: Desde fuera parece como un juego de niños inocente, pero dentro de la obra hay otros conceptos. Está el concepto de la identidad, de tus orígenes, el dolor o la ruptura de esa separación de tu hogar.
3: Un tret distintiu d'aquests quadres és l'ús de paper translúcid superposat. Aquesta tècnica busca reflexionar sobre els conceptes de temps i espai.
4: Este material también me permite crear obras que se multiplican a sí mismas, tienen otra dimensión.
3: Topologia de la memòria es pot visitar al Convent de San Diego fins a mitjan setembre.
5: I ara parlam de música, del concert a les 9 del vespre a la plaça de l'Església de Cala Sant Vicenç, de Judit Nederman i Darío Barroso. La música de l'artista barcelonina té llum, però també profunditat, i en directe connecta amb el públic amb una naturalitat que és fruit de molts anys d'ofici.
6: No te pongas triste ni tampoco me resiste tacos.
5: I Los Delincuentes du la rumba fusión al recinte del Mallorca Live. Després de 15 anys d'ausència, la banda torna als escenaris amb una gira que celebra el 25 aniversari del seu debut, El Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores. Formats a Jerez, de la Frontera, a finals dels anys 90, varen revolucionar l'escena musical amb la seva fusió tan personal del flamenc festiu, rock, blues, reggae i funk. Tot això combinat amb una actitud irreverent i poètica que els convertí en fenomen. Serà avui vespre a partir de les 10 i comparteixen cartell amb el DJ Sipi.
0: D'aquesta forma som a punt d'arribar a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les Illes torna demà a partir de les 9:05 del matí. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.